El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

0: hands.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
2: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mar.

sense distància navegant a màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nadar. Diguen covard, però he tornat a saltar. He tornat a saltar.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

man. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Vam pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Ton pare, i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisats, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Has de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que no...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Les 9 i 2 minuts, què tal? Bon dia, seguim de divendres a ICAT. Passant més música, aquí teníem a Pol Bordas, el deixem enrere i avancem amb Louis Tomlinson, On Fire.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envoltis a sortir al carrer...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: It is true, but man has no control, even over his own will. Yo,

És en Matu que presentarà el seu primer treball al Mercat de Música Viva de Vic el proper 16 de setembre. Més coses en punt, un quart de 10 divendres, cap de setmana a tocar, i aquí tenim a Harry Styles.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
2: Poca roba, molt gel i bona música. iCat, els caps de setmana d'estiu, som per ballar.
3: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
2: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, iCat Party. FM, app i 3Cat.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb

Ens ho deixen força clar, no esperis molt la fi del món, aquesta pluja de vitalitat que ens creia des del darrer treball dels Vitara. En 10 minuts, 10 del matí, tenim a la Maria Jaume, Festa i Drama.

Què tal? Les 10 i 3 minuts. Estrenem una altra hora d'aquest divendres amb la música de la Lau Gibert i també amb el house escandinau dels Bauza.

0: Fa pagar en tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

L'estil inconfusible de la Ludwig Band, que avui seran el Summerfest de Puigcerdà. I avancem amb més coses ja a 4 minuts per 2:15 del matí, seguint de divendres, amb Petit Ibèric.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Som Dani i Pau, que aquest parell continua desplegant novetats per aquest 2026. Dani Sixisky, i si posem una mica de ritme, la cosa sona millor amb Madison Beer.

acció i energia d'estiu la que ens arriba en mans de Nàcar i CH. Un feeling... I una altra que ja fa dies que rode és aquesta última cirera que ens porta l'Albert Peiró.

altra d'aquelles cançons banyades pel sol de Califòrnia. Cançons amb olor d'estiu. Al Most Monday i arribarem ja a punt a les 11 del matí pensant en el cap de setmana i ens ho prenem amb calma, ho farem amb...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van.
2: I pujo a un metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escolta, Zicat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

És la Julia Blum, la seva carrera comença a agafar volada i aquesta era només una petita mostra, només amb tu. Ens quedem també amb Keilani.

les noves formacions de casa nostra que has de conèixer. Aquí teníem els Clima, dient-nos això de compartir sempre suma. I posem la banda sonora de Goat amb Flow, Mamacitas.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

La música d'Alfred García també per suportar aquestes altes temperatures d'avui divendres. Seguim en marxa i en directe des de Lleida compartint moltes gràcies com està el pati. Com està el pati?

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: És divendres avui, això és sinònim de novetats a la cartellera cinematogràfica.
2: Hey everybody, just want to urge you to see Palestine 36.
0: I comencem precisament per aquesta que fa uns dies recomanava l'actor de Hollywood, Mark Ruffalo, Palestina 36.
3: Una salutul Quds. This is Jerusalem calling.
0: És un drama històric ambientat en la Palestina del 1936, en la primera revolta anticolonial dels agricultors àrabs contra el poder britànic que ocupava la zona en aquella època i que, a més, havia donat suport uns anys abans a la creació d'una, literalment, llar nacional per al poble jueu a Palestina. Tot això en un moment en què estaven arribant a la zona els primers refugiats jueus que fugien de la persecució nazi. A mig d'aquest context, la pel·lícula segueix un jove palestí que es troba dividit entre el seu poble natal i la seva feina a Jerusalem, i també una periodista palestina formada a Oxford que documenta un moment clau per a la història tant d'aquella regió del món com també del món sencer. Una història de ficció, però que a més conté també material d'arxiu real que mostra com era el dia a dia en aquella època. La dirigeix la cineasta palestina Anne-Marie Jassid i és l'única pel·lícula que s'ha pogut rodar en moments, això sí, molt puntuals, a Palestina durant aquests gairebé 3 anys de guerra. És una de les estrenes més destacades de la setmana, l'altra és El final de Oak Street. Una pel·lícula d'aventures i ciència-ficció, però que també parla d'enfrontar-se a les pròpies pors i als secrets i a les tensions familiars. Anne Hathaway i Ewan McGregor protagonitzen aquesta història en què una família de cop i volta és transportada a un aparent món desconegut on el temps i la natura es comporten de manera estranya i, a més, canvien cada 2x3. És del director It Follows i hi trobareu un cert regust al cinema de Spielberg dels anys 80 i 90 i també una barreja de Parc Juràssic, Jumanji i Aliens. A més, aquesta setmana a la cartellera trobareu la comèdia Este Oeste, una comèdia sobre la reunificació alemanya, també la comèdia romàntica espanyola Días de Agosto i el drama familiar xinès Vivir la Tierra. A banda del cinema aquest cap de setmana, si sou per Barcelona, heu de saber que comencen les Festes de Gràcia. Tots els guarnits ja estan preparats per demà, que és quan comença aquesta festa major de Gràcia, i sentim la banda sonora del Senyor dels Anells, perquè aquesta és la temàtica que aquest any ha unit 5 dels carrers de la vila per fer unes decoracions conjuntes. Les trobareu als carrers de la Llibertat, del Progrés, de Tordera i de la Fraternitat de Dalt i de Baix. Més enllà dels guarnits, també hi haurà música aquest cap de setmana, entre d'altres, amb el ja tradicional Festigàbal, que portarà als Jardins de la Sedeta demà a Uineta, Irieix, Partiperes i Habla de mi en presente, i diumenge a Fades, Hipnosi, Gigi Ros i Balma. Això és als Jardins de la Sedeta, a la plaça del Sol. També hi haurà música, demà Germà Negre i diumenge Pepet i Marieta. I avui a l'agenda de concerts tenim subratllat el doble concert que hi haurà al Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb Maria Jaume.
4: No marxe y es anquero volver.
0: I també Rigoberta Bandini. La mallorquina actuarà a les 9 del vespre en plena gira de presentació de Sant Domingo Forever, mentre que el concert de la Rigoberta Bandini començarà a 2:15 de la nit. Encara podeu comprar entrades. Demà al Porta Ferrada, Tarta Arlena, Mònica Naranjo i Solea Morente, i diumenge Clara Peya. I continuem a l'Empordà, al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell, aquest vespre.
5: 31!
0: La 31 fam.
6: Es que ellos sonaban cuando ellos no sonaban. Y sobran paraules per tots que usaban.
0: A un quart d'onze de la nit començarà l'espectacle del sextet d'Urban Català, que aquesta primavera traia la segona part del disc R31. Si voleu anar-hi, encara trobareu també entrades a la venda. I encara a l'Empordà, avui demà, dos últims dies del Nits de Tramuntana, a Llançà, aquest vespre amb Ferran Palau i Caral Laoz, i demà amb l'Aumut. I a l'Alt Urgell, a Pere Mola, nova aturada del Perifèria Cultural, aquest vespre amb Magalí Sare, i també amb l'espectacle Interluni, d'Elia Sampai i Coloma Bertran, que musica poemes de Miquel, Martí i Pol. I demà tenim un reguitzell de concerts de festa major a Castelldefels, i trobareu Detallets i Xenoa, els Catarres a la Festa Major de Mollà, Ginestà els trobareu a la Festa Major d'Agost de Badalona, Esbetlana fa doblet aquest cap de setmana, demà a Gironella i diumenge a Martorell, a les Barraques de Sitges demà hi trobareu Ocdeu i la Senyora Tomassa, entre molts altres. Fetus actua aquest cap de setmana a casa a la Festa Major de la Bisbal d'Empordà i diumenge Saxeni tocarà la Festa Major de Manlleu. I fora de Festa Major, diumenge Sergio Dalma al Mar d'Estiu de Santa Susana.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Doncs aquí seguim, passem el matí del divendres gaudint de les novetats com aquesta de Miles Smith, Niall Horan, i ara és moment de marxar cap a Tossa de Mar amb...

0: ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Escolta, Zicat.

una altra de les novetats d'aquest estiu que més ens agrada és la proposta de Q. I en 5 minuts arribem a 2:15 amb una dona que avui ha publicat nova cançó. És Gorja Smith.

Any de nostàlgia amb Roderick Rich, amb el seu High Fashion. I fins a la una estarem per aquí amb Sabana, també Masigo, Pozzoli i Triquell, que demà passarà per Malgrat de Mar. No estic per mi.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: si tu estaves preguntant, aquesta gent arriben des de Granollers, són el Sabana, i avui han anunciat la data del seu nou treball, el 25 de setembre, amb Bones Vistes.
1: Escolta, Zicat, amb Aran Mazuque.
2: Juguen amb els dits, dec, dec, van pagar el sopar, que dec, ells volen beef, bistec, jo no.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dir

calma musical l'han posat aquest parell, Lluc amb Pozzoli. I de les novetats més especials d'aquest estiu tenim a Masigo.

0: estiu. Escolta i cap.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Frank Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per iCat.
0: iCat.
2: A la meva esquerra.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Funny.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Escolta, Zicat. Aicat, pausa.
1: Les millors converses de la temporada. Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa estrenem un disc important, un dels discos més esperats aquests últims mesos, i quan dic esperats és perquè el nostre convidat d'avui acumula una legió de seguidors que és força imponent, legió capaç d'omplir un Palau Sant Jordi a Barcelona, un WeThink a Madrid i altres coses que passaran a la vida, n'estic segur. Ell és l'autor de grans hits els últims 15 anys del pop en la nostra llengua, i ell és també una de les persones més motivades que jo conec. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: Avui molta intensitat, i això que és dijous, normalment la intensitat és pels dimecres,
2: sí,
1: en aquest programa.
2: Però intensitat.
1: Avui la tindrem, i nervis, perquè l'estrena de les cançons del nostre convidat les teniu aquí, a pausa, només aquí, hores abans que les llenci al món i digui allò que fa tanta ràbia de ara ja és vostra. Això els músics ho fan. Bueno, en tot cas, som-hi, va.
3: Comença la teva pausa del dia.
1: I avui dijous m'agradaria dedicar especialment el programa a les persones que un bon dia no van aguantar el nostre convidat quan es va llançar de l'escenari. Aquell dia, caure sí que feia mal. Benvinguda a pausa.

0: A les 2:01 d'avui, dijous, dia 9 d'abril, saludem una persona que jo, amb les pistes que he donat, trobo que ja ho endevinat qui és, Joan Dausà. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, molt bé.
0: Què dius?
1: Mira, content de ser aquí, sempre t'ho passa molt bé.
0: Fa molts dies, ja, que no ens veiem.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Hòstia.
0: Bueno, aquí pausa no havies vingut mai, perquè això és nou.
1: Bueno, i la cançó de Welcome to my party, no saps com t'he trobat a faltar, la vaig escriure per vosaltres.
0: Ho sabia.
1: És tota vostra, què dius tu? Tot ja és vostra, ja és vostra.
0: 5 anys sense disc de Sancet, del Joan Dausà. Hi ha hagut moltes cançons, ara en parlarem. I començarem posant-ne una que inaugura el seu nou disc.

0: Efectivament, així s'obre el nou disc d'en Joan Dausà amb aquestes cançons que avui estem començant a desgranar. Joan, aquesta cançó, que es titula Per una cançó,
1: sí,
0: té un context, i aquest context és un concert.
1: Sí.
0: I jo estava pensant que comença a formar part de... Li poso un triumvirat de cançons catalanes que parlen de concerts.
1: Vale.
0: Una és Club de Fans de John Boy, de
1: sí,
0: Love of Lesbian.
1: Sí.
0: L'altra, molt més recent, de la Ludwig van, que es diu...
1: Concert de la Muixca.
0: Concert de la Muixca.
1: Sí.
0: I ara aquesta.
1: Mira.
0: Què et sembla?
2: Ah, jo t'anava a dir Olivia també.
0: Olivia dels Tietes també. I cançons
2: concert
0: internacionals, que n'hi ha moltes, no?
1: Sí.
0: Que parlen d'aquest moment màgic que és un concert.
1: Inclús a qualsevol altra part podria ser un concert.
0: De Dorian.
1: De Dorian. No ho saps.
0: No ho saps.
1: Està en una festa, però m'agrada pensar que és també un concert.
0: A mi m'agrada molt una cançó de Springsteen, que es diu Where the Bands Are, on són les bandes, perquè ell diu, vull ser on hi ha els grups. I això
1: és
0: bonic, no? Perquè un músic és com autorreferenciar-se, en aquest cas.
1: Sí, vam voler... O sigui, abans era... Quan l'estava fent la cançó, perquè aquestes cançons els hem donat més voltes que mai, o sigui,
0: sí,
1: hem estat molt, molt treballats.
0: Es nota.
1: I aquesta era més evident que era el concert del Palau Sant Jordi, perquè allà va passar una història que dos que no es coneixien van acabar fent-se un petonet. Però vaig voler posar el focus i la tornada i tot en la importància de la música, com les cançons es poden unir, teràpia personal, tu amb la cançó, els vincles... Llavors, en aquest context de concert m'agrada molt ubicar-ho perquè és veritat que passen coses i que l'art de tant en tant en salva una estona.
0: Mm. Clar, és que jo pensava, un concert és la cosa més emotiva que pot viure un músic, i amb aquesta, n'hem parlat molt aquí, eh? Ahir en parlàvem amb la
2: Cristina,
0: cantant increïble, que ho recomano, que deia, ostres, jo que vull és col·lectivitzar la música, perquè ella feia molt cançons a casa, tota sola i tal, però el seu lloc és l'escenari.
1: Sí.
0: I n'hem parlat molt amb la Judith Nederman, també recordo, aquell retorn, no?, que tenen les cançons.
1: Sí.
0: Clar, em plantejo, quan fa que estàs preparant aquest disc, Joan?
1: Des de l'endemà de Vista Alegre, o sigui, des de finals del 24.
0: Val, o sigui, posa-li un any i mig.
1: Un any i mig.
0: Un any i mig.
1: Sí.
0: El moment de posar-les dalt de l'escenari i de per fi tenir aquest feedback del públic o aquest retorn, què? Deu ser màgic.
1: Ja tinc unes ganes, i el que passa és que aquest disc m'ha passat una cosa que no m'ha passat en els altres, que és que està absolutament influït per el Palau Sant Jordi Vista Alegre. La sensació que jo vaig tenir allà, que per mi és el final d'una etapa,
0: sí,
1: o sigui, jo ara tinc la sensació que he estat de pujada, o sigui, com qui puja una muntanya i arriba al pla, ara estic al pla, com molt tranquil, gaudint del lloc on som, i
0: menjant uns ganyips.
1: Què són uns ganyips?
0: Ganyips és el que t'emportes, uns fruits secs, unes cosetes que t'emportes.
1: Que maco.
0: Sí, maca la paraula.
2: No ho sabia,
0: jo vaig aprendre l'any passat.
1: El pla del Cadí, veient les vaques, saps? Aquesta cosa. Llavors, sí que és veritat que aquest disc l'he fet des d'un lloc molt diferent, que és que cada vegada que estava fent una cançó la visualitzava amb el públic del Sant Jordi. Era com, estaven naixent per ser compartides, més que mai.
0: Vale.
1: O sigui, és un disc de cançons de directe. És un disc només de cançons i no és conceptual. Després li trobarem algun sentit, eh? Però que...
0: Jo l'hi he trobat, una mica.
1: Veus?
0: Sí.
1: Està bé, està bé.
0: Sí, però i segurament cadascú hi trobarà el seu sentit.
2: I creus, Joan, que estan fetes per ser compartides amb molta gent? Mm. Perquè, clar, quan la fas i t'imagines un Sant Jordi, per exemple, hi ha molta gent.
1: Sí. Estan fetes per ser compartides amb un tipus d'energia. Perquè el que jo sento des de l'escenari és el mateix. Quan feia l'Elio o Sales Petitones, quan faig el Sant Jordi, jo visc igual. Però és veritat que l'energia que se suma és molt bèstia. Llavors, estan compartides, jo les imaginava en espais grans, però per compartir aquesta cosa de uau, estem en un moment important per tots els que estem aquí, no? I sempre visualitzava això. Però no vol dir que les cançons totes hagin de ser grans, però sí que estan projectades i sobretot també es nota segurament en com estan produïdes i cantades, no? Perquè estan com cantades molt més cap enfora.
0: I aquesta cançó, per exemple, que estem sentint... El mateix que poc després, mort de vergonya, diré jo també. Les guitarres, els moments instrumentals, que a mi em porta una mica Coldplay,
1: sí,
0: penso...
1: Aquesta una miqueta,
0: Coldplay
1: sí.
0: És estadi.
1: Sí.
0: Saps?
2: I és una èpica i un...
0: Sí. I és una èpica, sí.
1: És veritat. És que l'èpica...
0: A tu t'agrada.
1: És molt guai. Però que no sigui, intentem que no sigui molt barata. O sigui, saps què vull dir? És que... el límit és molt delicat i l'hem estat intentant buscar molt. Per sort, el Santos i el Florent tenen més bon gust que jo i m'ajuden a no caure...
0: Sí, són els productors, productors
1: sí,
0: mítics de Blind Records.
1: O sigui, a no caure en la previsibilitat, tot i que, mira, cadascú té els seus límits i les seves possibilitats, però sí que l'èpica, hòstia, és que, joder, Braveheart em flipa. A mi em li va Braveheart i Titanic.
0: Aquell discurs,
1: Braveheart, Titanic i aquella Interstellar, tio. L'èpica d'Interstellar en aquell moment és insuperable. Allò és èpic.
0: Ja.
1: No sé,
0: que ets un tio molt lligat també a la cinematografia.
1: Melancolia de Lars von Trier, aquell moment en què al final esclata, xoca el meteorit i el nen està en la cabana amb la seva mare, és com és una èpica de, no sé, on la vida passa. Sí, i això...
2: És que és veritat, Joan, que la teva música podrien ser escenes de pel·lis. Sí, té una cosa bastant cinematogràfica.
0: Sí, bueno, de fet, Jo mai mai, Judit, a posteriori, ja eren curts. Gairebé.
1: Sí, sí, de, per això surt després Barcelona Nit d'Estiu, per això també el Dani pensa en fer alguna cosa amb Casa en Flames. Vull dir que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè al final, si sumes música i cinema, ja és l'hòstia, no?
0: Home, i tant. Escolta, ets una persona emotiva, emotiva, de veritat, molt sentimental, o això es desprèn de les teves cançons com a mínim. Tu ho ets al teu dia a dia.
1: L'Eli dirà que jo no sóc tan romàntic com la gent es pensa.
0: L'Eli és
1: meva dona.
0: La teva senyora.
1: Sí, la meva senyora.
0: I mare dels teus fills.
1: I mare de les meves filles, sí.
0: Filles, perdó.
1: Sí, no, no pateixis. Ella dirà que no, i és veritat que en la vida real potser no tant, però en l'art, en la música, em remou molt, realment, sí. Aquestes històries més romàntiques, el drama... Sí, em sembla molt interessant.
0: Et connectes, doncs, eh? Quan fas cançons,
1: sí,
0: et connectes a aquesta emotivitat.
1: Sí, empatitzo amb aquelles emocions. No vol dir que jo les estigui sentint, ni que tot el que explico em passi a mi. Però m'agrada molt navegar per allà.
0: Va, però el dia a dia, Joan...
1: Segur que ho normal.
0: Les teves persones petites al col·le...
1: Sí, no ploro
0: molt
1: sovint.
0: No plores, no flotes.
1: No ploro.
0: Hi havia un videoclip que flotaves.
1: Sí, quin era? Ah, sí, amb Judit. Hi ha un moment que ens elevem.
0: Això no passa a la vida.
1: No.
0: Molaria que tingués poder.
1: El somni més recurrent que he tingut és que volo.
0: Que voles, eh?
1: Sí, és curiós que em concentro i m'elevo. Potser en una altra vida.
0: En fi, aquest és un disc, es diu, com us dèiem, Immortals, 5 anys sense disc, on jo t'explico el meu sentit de les coses, que ja saps que soc molt de palla mental,
1: ja,
0: Joan.
1: Jo sí,
0: sempre t'ho faig.
1: Perquè m'expliquis aquestes coses.
0: La balança entre allò trist i allò feliç es decanta cap a ni la tristor ni l'alegria. Cap a l'esperança. He tingut tota l'estona aquesta sensació amb totes les cançons. N'hi ha una que és més política, l'altra que és més de comunitat, així com l'altra que és més d'amor, més íntima, però sempre hi ha una petita llum. És això el que m'ha arribat. Estàs passant per una època lluminosa?
1: Potser de necessitat de llum. O sigui, de dir, és una època, no tant que jo estigui ple de llum, sinó que la busques i la treballes. És un... O sigui, ens estem fent grans, fa 5 anys, com dius tu, de l'últim disc, i amb 5 anys aprens moltes coses i també vas acceptant d'altres i vas resignant-te amb d'altres a nivell ja només social, humà, personal, de dir, hòstia, tots som una mica, estem una mica tarats i hem vingut a intentar treballar-nos-ho individualment. Sí. I llavors, de cop, tenir aquesta esperança, aquest, sobretot més que una esperança, també és un objectiu i un sentit de dir què estem fent i una meta, no? I com a mínim per no arribar-hi, però per tenir una direcció. Potser és això, esperança, digue-li direcció, digue-li objectiu, digue-li motivació, perquè si no, realment hi ha molts motius per justament desmotivar-se, desesperançar-se, vull dir que... Sí, és un disc vital.
0: Yeah.
1: De fet, des del nom del disc, que potser m'anticipo, però aquest nom d'Immortals, si vols parlem de l'ànima immortal, però no va cap aquí, que cadascú cregui el que vulgui, sinó que va del fet de viure moments immortals que recordes per sempre, no? Que jo m'he endut, jo, que aquell Sant Jordi, aquell Vistalegre, me'l quedo per sempre, doncs és una declaració d'intencions, de dir, tant de bo amb aquest disc i aquestes cançons, visquem moments que recordarem sempre.
0: Hi ha una altra cosa, que jo vull venir en cotxe, escoltant el disc, que és el millor lloc per escoltar els discos, i jo estava transitant musicalment, per una tristor. Hi ha cançons més alegres, Welcome to my party, és un exemple i tal, però en general el disc és com... Hi ha una foscor, però una tristor, no? I de sobte fas això, aquesta d'aquí, que punxarem ara. Això...

0: Per fi, una cançó feliç.
1: Una cançó feliç però emprenyat, eh?
0: Estàs enfadadet. Aquest sintetitzador així totxo que
1: mola,
0: se sent,
1: eh?
0: Ja dona... És a dir, jo m'esperava que de sobte es transformés això, no en una rumba catalana.
2: Però amb Guille Milky Way, no? Una mica
0: sí,
2: que saps tu, no?
0: I no, estàs allà... Per això he dit una balança abans,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Perquè al final és una reivindicació de la necessitat de trobar moments, espais, de carregar piles i d'estar bé.
0: Sí.
1: Perquè com més consciència prens en la vida, segurament també més visualitzes tot allò pendent de treball, no?
0: Uh-huh.
1: I d'alguna manera, des d'aquesta esperança, des d'aquest camí, doncs anar reivindicant aquests moments de vinga, va, que anem bé, no? I aquesta cançó és una mica això de dir, tio, per favor, va, anem a celebrar. I l'altre dia que vam cantar a l'estaix, no?, que vam fer com una prova davant de públic,
0: sí,
1: em sortia a cantar-la emprenyat. I em van dir, ei, mola més si la cantes feliç, perquè és una cançó feliç. Dic, vale, faré l'esforç. Però em surt com la reivindicació rabiosa de dir, ens mereixem més felicitat.
0: Ja.
1: Que deia Mazzoni, exigim eufòria.
0: Exigim eufòria, sí. Una cosa, que no sé què t'anava a dir.
1: No.
0: Sí, sí, el que et deia. Em semblava que el disc era trist, tot i que em sembla esperançador, però tu ets una persona trista,
1: no,
0: en general. No ho ets.
1: No sóc trist, però...
3: Tu has estat...
1: O sigui, passo per moments, transito moments tristos.
0: Com tothom, no?
1: Sí. Però sí que me n'adono d'això, que la vida no és un camp de roses.
0: Ja. Yeah.
1: I potser fa 20 anys no ho pensava, o no ho sentia. Potser van passar els anys i veus que aquella esperança d'un món millor personal i col·lectiu no és tan idíl·lic. I, per tant, si prens consciència i n'ets conscient i ho mires, no ho evites... De tant en tant, xoques contra la foscor.
0: Clar, anar amb el llibre de la mà no ho fem.
1: No,
0: perquè,
1: ja no.
0: Perquè ens la fotrem, eh? Ja no, eh?
1: Ja no.
0: Abans sí?
1: Quan anava a l'esplai amb 16 anys, sí.
0: Sí, eh?
3: Clar.
0: Sí. Esplai, eres esplai hippie d'esplai. Eres
1: esplai hippie amb la guitarreta.
0: Flower
1: sí.
0: Power,
1: sí.
0: Una mica. Cançons, tipus...
1: Cançons de cançoner.
0: De cançoner.
1: Cançoner, des de Bob Dylan, que avui en parlarem, sí. fins a cançons del Serrat i companyia, fins a rock català, fins a... Els Esquirols, si vols.
0: Sí, i de sobte els cançoners, que això m'ho diu la Laia Vidal, que també és molt de cau, de sobte hi ha una cançó de El Canto del Loco. Allà,
1: sí, passen coses d'aquestes.
0: Pues què passa?
1: Perquè hi ha un monitor que diu, posem alguna cosa nou, no?
0: Sí,
1: que compta la cola, no? Sí, el Cadillac Solitario, que dius, però què hi pinta? I sempre hi eren tots els cançoners. Cadillac Solitario.
0: Cadillac Solitario al mig del Montseny.
1: A veces llega un momento, no? Celtas cortos, saps?
0: En fi, escolta, el pas del temps... ho has dit, ho has apuntat fa un moment, Joan. El pas del temps vull dir el fet de fer-se gran i de madurar. I una relació estable amb una parella, que és l'Eli, ho has dit fa un moment, i persones al teu càrrec petites, que són les teves filles, t'ha fet dubtar de les temàtiques dels teus discos? T'ho dic perquè moltes vegades l'artista, la pulsió artística, l'associem molt a viure coses, estar connectat al món, a que et passin coses, però quan tens una vida més estable, en passen menys coses.
1: Clar, d'on trobes, no? Mm-hmm. Jo des de fa temps, i no només amb aquest disc, composo sense basar-me en el que sento ni el que necessito en aquell moment. Sí, em poso el teclat, el piano, i si surt una idea, l'estiro i xuclo de la sensació d'haver viscut o de que algú m'ha explicat o d'haver-ho vist en una pel·li, m'és igual. O sigui, és més parlar d'una emoció que puc identificar i reconèixer, però no escric sobre el que estic sentint en general. Sempre hi ha alguna cançó que sí, eh?
0: Llavors ets empàtic en aquest sentit? Quan veus una pel·li i aquella pel·li, encara que tu no ho estàs vivint en primera persona...
1: O sigui, jo plo només amb les pel·lis i els funerals.
0: Sí.
1: Funerals per empatia també del qui ho està passant malament, que amb coses de la vida que ràpidament col·loco en el lloc del repte, de l'oportunitat d'aprendre i créixer d'allò, no?
0: Clar, és que la història de l'art n'està, i de la música en particular, farcit també de moments de cantants, d'escriptors de cançons i escriptores que veuen una pel·li, s'empapen d'allò i es passen uns dies transitant per un lloc, no? Vull dir que el músic ho té,
1: sí,
0: ho té molt, això.
1: Sí,
0: ser
1: sí, empàtica, exacte. No? Són coses que et van entrant i que tu te les guardes i no saps quan sortiran.
0: A veure, aquest programa, tu no ho saps, Joan, perquè no havies vingut mai, però és...
3: Una capsa de sorpreses.
0: Efectivament. I la primera sorpresa ve en forma de pausa. La pausa que ens explica una persona que estimem molt i que és de Santpedor.
4: Hola, sóc l'Anaïs Vila. I el meu moment de pausa és asseure'm en un puff que tenim davant de la porta de vidre que dona a la terrassa, a una petita terrassa que tenim, on hi tenim uns bedolls, que són uns arbres que només que faci una mica de vent ja mouen les fulles. Llavors m'assec allà i em prenc el cafè. I ni que siguin 2 minuts, intento regalar-me aquest moment sempre que puc.

0: Aquesta cançó que es diu Seria bonic i que tanca, el disc del Joan Dausà, aquest tanca que he fet dues vegades és perquè ja us explicarem una cosa un altre dia, ¿vale? La veu que hi sentiu és la d'Anaïs Vila, cantautora excel·lent, té uns discos que a mi m'encanten, és de Sant Pedor, ella, i membre de La Teva Banda. Llavors, en aquest disc hi ha algunes col·laboracions, però no gaires. L'Antoni Orozco, després, després sentirem la seva cançó, que es diu Immortals, el que dona títol, alguna altra cosa, alguna altra veu que passa per allà, però m'agrada que hagis posat com a col·laboració l'Anaïs Vila, perquè forma part del grup de La Teva Banda. I justament, si aquest és un disc que tu estires dels directes, clar, hi havia d'haver la gent de La Teva Banda, ja, no?
1: És bonic, perquè, clar, l'Anaïs canta des d'un lloc molt bonic, i en aquesta cançó, com pensava, una veu femenina, pensava, ostres, si la tenim a casa. D'alguna manera, no? Com quan el Barça busca a la Masia i no va fitxar fora. No? Era molt bonic compartir aquest moment amb l'Anaïs i aquesta cançó, que per mi és tan especial. Sempre que la sento em remou, perquè d'alguna manera és moments que entens per què fas cançons i per què fas música, i treus temes que potser són més necessaris de treure sobre la taula i més sovint.
0: Mira, són les 2:19 minuts del matí, del migdia. Llavors el que farem ara serà posar una altra cosa, i després parlem de la mort, hem de parlar més de la mort, vale? I aquesta cançó ens hi acosta. L'altra cosa que volem posar no és ni més ni menys que l'Anaïs Vila parlant d'en Joan.
1: Hòstia.
2: A veure, del Joan, jo destacaré la capacitat d'improvisació que té en l'últim moment. Jo que treballo amb ell, els últims anys i dalt de l'escenari, a vegades, 5 minuts abans, canvia alguna cosa. I té aquesta capacitat de dir-ho i de fer que tots el seguim, i amb una gràcia especial que no sabria dir d'on surt, i sempre surt bé, sempre surt bé. A part de la capacitat d'improvisació que també té a l'escenari quan passen coses, com és capaç de liderar allò que passa i com ens en sortim. Crec que és un superpoder que té el Joan, molt important.
0: Tot i que el superpoder en què somia en Joan és volar, però no, no, no. És ho ha dit molt maco, perquè l'Anaïs diu les coses molt maques.
1: Sí.
0: Però és apagar focs.
1: Al final ho diu que sembla molt poètic.
0: Remuntar pollastres,
1: no? Joan, tio, que estem a punt de sortir, cabron. Ara, sobretot el Pau, que ens porta les llums, tio, aviam, a veure.
0: Què passa,
1: És un tio molt calculador, que ho porta preparat, i clar, si toques ordres de cançons o ordres del setlist o tal, ell, clar, li trenques l'estructura, maten. Però bueno, al final fas veure que allò tampoc és tan important.
0: Ho has fet mai en directe? Directe, estricte.
1: Sí, en directe que viu coses, però bueno, de dir, hòstia, però són coses que no puteixen, tampoc. Són coses de dir, jo què sé, saltem-nos aquesta cançó, tal, oi, Pau, per cert, aquesta no l'estem fent, ho estàs veient, no?, que és una altra cançó, coses d'aquestes.
0: I tu allà, rebentant la quarta paret amb el tècnic.
1: Sempre.
0: Sí. Això és maco. Seria bonic, la cançó que sentíem fa un moment, i obrirem un tema que és justament el de la mort. En Joan és una persona que, oients, ha parlat molt de la mort al llarg de la seva vida. De fet, tu estàs íntimament lligat a la mort, en aquest cas a la mort de la teva mare, una mort molt primerenca quan tu tenies un mes de vida. Llavors, com d'important és parlar de la mort als teus discos i, en general, a la vida? Com l'enfoquem? Com l'enfrontem? Ara que tenim fills, tu i jo tenim fills.
1: Sí.
0: Com se'ls expliques?
1: Jo penso que, mira, l'altre dia parlàvem amb l'Eli, penso que hauríem de, perquè ara se m'acaba de morir un amic íntim a Cerdanya, el Franco, amb 42 anys, amb 4 fills. I te n'adones que és una cosa que hauríem de parlar cada dia, assumir que avui podem morir. Avui, quan et lleves, dius, bueno, potser avui moro. I d'alguna manera això et fa, ja no és aquell exercici de què faries les últimes 24 hores de la teva vida, no, és l'exercici de dir què fas avui que potser et mors. I això et col·loca més a lloc. Jo vaig tenir la sort, va morir la meva mare, el meu pare va conèixer una altra dona que ha estat la meva mare també tota la vida, per tant tinc dos mares i un pare, he tingut com una etapa de la vida com molt acompanyat des d'aquest lloc que semblava que no m'hagués passat res, però sí que hi ha coses a treballar personalment, perquè allà hi ha un lloc on t'ha passat el més bèstia que et pot passar a la vida.
0: Sí, sí.
1: I per tant, deu ser algo que porto a dins que també necessito, doncs, compartir. Tinc la sensació que ho visc des d'un lloc serè, però que ho sento, que és necessari parlar-ne. També per honrar, que això, en aquesta cançó de Seria bonic, no sé si ho sentit, que al final sonen mariachis.
0: Sí, home, sí. Tinc un dubte. És Coco?
1: No és Coco perquè no tenim els drets de posar Coco,
0: però està allà l'imaginari,
1: concepte. O sigui, el concepte de dir, la mort pot ser una celebració.
0: Sí.
1: En els moments més durs, quan és una mort impactant, inesperada, sempre és més difícil, però pot ser una celebració de vida, una celebració del pas d'aquella persona pel teu camí, i és una mica el que reivindico, de dir, fer presents aquella gent que ja no hi és, que formin part de la nostra vida, no física, no visual, però sí emocional, i això és molt més important del que sembla.
3: Quan parles de la mort de la teva mare, Joan, és com que em fa la sensació que la teva mare no hi és, però que sí que la tens present. Hi ha moments en el que diguis, ostres, ara això em fa pensar en la meva mare.
1: Jo tinc un àngel que cuida des de dalt, i segurament molts dels que se'ns ha mort gent estimada i important, a vegades tenim aquesta sensació de dir, ui, algú m'està cuidant.
0: Sí, eh?
1: I jo tinc aquesta sensació de dir, hi ha gent que ens cuida i que ens fa a vegades el camí més fàcil dins de la dificultat, evidentment.
0: Perquè ets una persona espiritual, pel que estàs dient.
1: Absolutament. O sigui, a mi m'impacta de... O sigui, més enllà d'aquesta immortalitat dels moments, jo sí que crec en la immortalitat de l'ànima. O sigui, jo sí que crec que hi ha un camí d'aprenentatge, que anem pujant i baixant, i el que diu aquesta cançó del Seria Bonic és el que jo sento. Ho poso en condicional, perquè si no sembla que jo tingui la veritat.
0: Sí.
1: I per això poso el Seria Bonic. Jo penso, serà bonic. Jo en molts moments tinc moltes ganes de morir.
3: Sí, eh?
1: Sí. Però no perquè no estigui bé, sinó perquè em sembla que el que ve després és molt millor. Realment, pot ser un argument d'autoconvenciment per sobreviure. No sé d'on ve, però jo tinc aquesta seguretat. I d'alguna manera hi ha gent que comença a parlar-ne, no? El doctor, no em sortirà el nom, hòstia.
0: A mi tampoc.
1: El doctor Sans?
3: És aquest que parla de les vides.
1: Sí, la gent que ha tingut una mort clínica, que torna,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: tots parlen del mateix. Exacte. A mi em resulta molt natural, això. O el llibre de Muchas vides, muchos maestros. No sé, són llibres que et diuen, uala, tio, doncs potser sí que vincules coses d'aquesta vida amb altres vides. No vull espantar ningú. Però jo ho sento així i penso, tant de bo ho sentíssiu, perquè és com molt confortant, perquè de cop trobes més sentit a moltes coses.
0: Que està bé, llavors a tu la mort no et fa por.
1: Gens.
0: Gens i mica.
1: Absolutament gens. Em sembla atractiva. El que passa...
0: Després t'hi repenses. No, a vegades tingues morir-me...
1: No em trauria la vida.
0: Ja.
1: Però no em fa... Però gens de por. Em sembla molt atractiva. El que passa que el més difícil és el que es queda.
0: Ja.
1: És com quan acabes els campaments, no et vull... No? L'enyorança.
0: Sí.
1: Però això és una altra cosa. Això és el costum de compartir la vida amb l'altre. Però el que mor està superbé, en teoria. O sigui, penso, no sé... Penso que és molt atractiu.
0: Ostres, doncs potser m'hi quedo aquí. Ja aniré trucant,
1: oi?
0: Joan.
1: Sí, de tant
0: en
1: tant.
0: En els moments en què em vingui aquesta passarda que tinguis,
1: sí,
0: jo d'amor personal, et truco.
1: Et passaré material perquè vagis veient.
3: Sempre m'ho he pensat, de dir, jo si pogués com morir-me i tornar, pagaria. Perquè,
1: home, clar.
3: Perquè penso, deu ser molt heavy.
1: O hi ha coses que jo no entenc d'aquesta vida i penso, com que jo crec que sí que hi ha l'explicació després, perquè tot té un sentit, penso, hòstia, ara m'agradaria morir per entendre el que està passant aquí.
3: Perquè la teoria aquesta, Joan, que tots venim energèticament com a aprendre coses o a sanar coses, tu diries que tens detectades algunes coses que són les que has vingut a aprendre en aquesta vida?
1: Sí. Sí.
0: O sigui, una espiritualitat tens que no te la sabia, Joan.
1: Però és bèstia, sí, sí. O sigui...
0: Te'n vas cap al budisme, una mica?
1: No sé d'on ve, però que a mi no m'espanta pensar que hi ha coses d'aquesta vida que arrosseguem d'altres vides.
0: Sí, eh?
1: Sí. I que... La gent que està connectada amb tot això explica que som famílies d'ànimes. O sigui, que segur que potser...
0: Wow. Sí, m'hi quedo. No, m'hi quedo.
1: La
0: aquí,
1: teva dona d'aquesta vida, potser en una altra vida era la teva filla. Ah. I us treballeu coses compartides i cureu karmes acumulats. Tot això que expliquen, jo ni m'ho invento ni ho sé. És molt interessant, per donar una mica de ciència dins de la no-ciència, que totes les religions veuen d'una mateixa font i que totes, en el fons, parlen del mateix.
0: Sí.
1: Després suporten el seu terreny que els interessa. Però hi ha una font de coneixement en què tothom que connecta amb aquella font està explicant el mateix.
0: Yeah.
1: I no han quedat per posar-se d'acord. I això és molt interessant. I també, última cosa, aquells que negueu o neguen l'existència d'alguna cosa després,
0: sí,
1: no, tampoc m'ho poden demostrar. Jo no puc demostrar que hi hagi res, però tu no em pots demostrar que no. Sí. Que aquesta cançó per això explica, és com som formigues intentant entendre com volen els avions. Una formiga
0: no
1: pot
0: entendre... Que no mouen les ales.
1: Sense moure les ales. Oi que una formiga no pot entendre què és el wifi? Doncs nosaltres no podem entendre què passa després.
0: El wifi,
1: no?
0: És el wifi.
1: El wifi, també. La formiga tampoc ho entendrà.
0: No, la formiga, quan vegi el wifi, dirà què és això. Escolta, relacionat amb això, quin llegat vols deixar, tu? És més, vols deixar un llegat?
1: Una altra cosa que m'ha passat és que cada vegada li dono menys importància als llegats, en números. O sigui, el que em va passar en el Sant Jordi, el Vista Alegre, era el Vista Alegre, perquè vam demanar el wifi,
0: perdó,
1: no tenien data i vam anar al Vista... Però no passa res.
0: Tens raó.
1: No, i és més bonic el nom de Vista Alegre.
0: Sí, el wifi...
1: Però d'alguna manera, allà ja vaig tenir la sensació que ja estava.
0: Sí?
1: Sí, ja està. És el que et deia. De cop una pujada que vas pujant i ja estàs a la plana. Estàs gaudint d'això. I estic aquí. I per tant, i en aquesta plana és molt xulo, perquè ja no et fixes tant en les xifres, en demostrar, en mostrar, ni en el llegat, ni el que quedarà. Que les cançons que cadascú se les emporti a casa.
3: Diries que el Vistalegre ha estat metafòricament i com la mort de Joan Dausà, és a dir, el culmen aquest de he trobat la pau,
1: sí,
3: i ara no hi ha res més i no passa res?
1: En aquest, això ens ha permès estar molt tranquils fent les cançons, fent el projecte, no ven, o sigui, evidentment que m'interessa i sempre m'interessarà l'opinió de gent que jo admiro.
0: Sí.
1: A mi jo vull saber, Albert, què t'ha semblat el disc. I això em sembla que és que ho necessito, perquè m'agrada, perquè em fa aprendre, em fa millorar, no? Però ja no sé que no depenc d'això. I això és guai.
0: És molt guai. Home, sí, desprendre't d'aquestes coses està molt bé. Mm. Escolta, parlant de desprendre't, no pots desprendre't, ni aquí en directe, d'això.
1: Hombre.
0: Què sona ara? Què et sembla, això?
1: És el mestre.
0: És el mestre, eh?
1: És un dels mestres, però és un dels mestres, sí.
0: És un dels músics que has escoltat tota la vida?
1: Sí.
0: I que allà t'acompanyen, Joan Manuel Serrat, eh, oients?
1: Sí, jo, abans de dedicar-me... Quan jo començava a fer música, primer feia concerts de versions amb piano i veu de cançons del Llach i el Serrat. I feia això, cançons del Llach i el Serrat, alguna de Pablo Milanés, alguna de no sé, dic, al final, Pedro Guerra, si vols. Però el Serrat i el Llach, el Serrat especialment, jo crec que... m'ha marcat molt el lloc des d'on explicar la vida i des d'on posar paraules a emocions que algú altre les està vivint i no sap com descriure-les, no? I això és molt maco.
0: Llavors ets un cantautor?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, absolutament.
0: Tu respons a aquella figura, la en anglès, cantant, escriptor de cançons, singer-songwriter?
1: Sí. El meu lloc natural és els concerts que faig per Nadal amb el piano i el veu i la veu a Santa Maria del Mar. Aquest, sí. Allò és casa.
0: Ah.
1: O sigui, per mi casa és un concert de piano i veu. I perquè les cançons són en essència i allò és com han nascut i com es comparteixen. La resta són reptes. Reptes que em permeten viure situacions molt diferents. Ara li col·loco una jaca, ara li col·loco un no sé què, una mica d'autotune... Tot això em permet investigar i moure'm per altres llocs, però on jo sóc més feliç, on estic tranquil, on surto de casa després de dinar, arribo i hi ha un piano, és en aquests concerts de piano i veu.
0: Ara et convido a intentar desprendre't d'una altra cosa.
1: Vinga, va.
0: Vale? Que és aquesta cosa d'aquí, Joan Dausà. No, que, no, la Serrat, fora, Serrat.
4: Pausa.
1: Pausa. Hombre... Hombre, hòstia, tio. Ara que he sentit pausa, que anava a dir-te a les meves filles, en comptes de pausa, diuen pausens, pausens.
0: Pausens?
1: Pausens. Ja anava a parlar amb les meves filles i em fots golden.
3: És que...
1: Increïble.
0: Sí, què,
1: golden.
0: Increïble,
1: són uns desgraciats.
0: Mira.
1: Ens estan arruïnant la vida.
0: T'he de dir que sóc un heroi nacional i jo he evitat aquest lloc. Aquesta cançó potser és la tercera vegada que l'he sentit a la vida.
1: Però tu tens fills, filles?
0: Fills.
1: De quina edat?
0: 9 i 7. Gairebé 10 i 7.
1: Que siguin nens ajuda una mica.
0: No, no? No tant, perquè jo estic veient a l'escola.
1: Ah, sí, els nens també van,
3: La
0: estan
3: quantitat
0: a top,
3: de mones que he vist de les noies sí. aquestes K-popers...
1: Passa que un dia vaig posar un fre...
0: Jo no els hi poso.
1: No.
0: Com que no tenim Netflix a casa.
1: Ni l'Àxel Pi un dia em diu... L'Àxel em diu... Hòstia, he vist la pel·li de les K-pop amb la meva filla i no està tan malament. Jo encara no l'havia vista i el vaig creure. I l'endemà la vaig posar amb les meves filles i dic, home... tampoc cal fomentar-ho, perquè jo me la vaig posar com dient, anem a veure alguna cosa interessant, quan veus tots els estereotips,
0: sí.
1: tots els tòpics, totes les merdes. Però és veritat que únete a l'enemigo, no? De cop entra-hi, comenta-ho amb la teva filla, valora alguna cosa interessant d'allà. L'única cosa que s'aguanta és que la peli diu que amb la música salvarem el món.
0: Bueno, bé.
1: Està
0: bueno,
1: bé.
0: Ara, sí, algú hi ha aquí, algú hi ha.
1: Està bé.
3: Ara creus que comentaves amb les teves nenes, què és el que a elles els agrada d'aquest fenomen?
1: Elles,
3: perquè, clar, deuen
1: sí.
3: veure en tu... O sigui, amb el papa una cosa molt diferent, que és
1: sí.
3: un tio amb un piano sobre l'escenari molt tranquil i de sobte les K-popers són tres ties amb els cabells sí. de colors mega enèrgiques.
1: Clar, les meves filles, sobretot la gran, comença a preguntar per què la gent pel carrer em demana fotos, perquè a més nosaltres vivim a Cerdanya, estem molt tranquils.
0: Sí.
1: I quan ens movem a altres llocs, al·lucinen de dir, però per què? I dic, mira, perquè els agrada les cançons que faig jo, una mica com passa amb les K-pop, no? Els hi ajuda a entendre.
0: Sí.
1: I elles s'han enganxat a la música de les K-pop, per sort. Hem intentat que no sigui tant la història i la cosa aquesta més tan coreana, però sí aquesta cosa de connectar amb l'emoció, amb les cançons, i aquí tots fem el mateix. Vull dir que alguna cosa em pots treure.
0: És que l'altra cosa és que aquesta pel·lícula s'ha fet molt famosa i no deixa de ser un public reportatge. És a dir, us presento això que després us ho vendré aquí, allà i més enllà.
1: Sí, sí, sí,
0: és un anunci.
1: Ara, les cançons estan molt ben pensades, enganxen com a lapes.
0: Va, tornem a la música que t'agrada.
1: Tornem a la música.
0: I tornem a una persona molt important per entendre la música d'aquest país, i l'indi d'aquest país. Aquesta persona, us he de dir que per les seves mans hi han passat molts i molts projectes. De fet, abans n'he dit un, que era John Boy, Club de Fans de John Boy, que es presenti ell.
4: Hola, buenas, aquí Florent, com esteu? Pues res, mira, jo i el Joan ens coneixem... Bueno, som del mateix poble, de Sant Feliu de Llobregat. És... Sí que és cert que generacionalment no coincidim massa. I res, ell arriba a Blanc cap al 2011, diria, de la mà de l'Axel Pi, que en aquell moment vivia a Sant Feliu també, i del Martí Maimó. I des d'aleshores que no hem parat. Jo em vaig incorporar amb ell a tocar, tipus, cap al 2018, diria, en directe. I què anava a dir? Mira, com a anècdota ara n'hi ha tantes... Però com que ja el documental se n'expliquen unes quantes, jo us en explico una que em toca a mi. Bueno, heu de saber que jo sóc un dels veterans, no?, de la família Llausà. O sigui, parlo d'edat, sobretot, eh? I com que ja sóc un tio grandet que s'ha d'anar revisant la pròstata, doncs resulta que abans de cada concert el Joan em pregunta: Florent, ja has fet el riuet? Ja has fet el pipi? Perquè un parell de vegades m'ha passat que a mig concert he hagut de desaparèixer. I el Joan s'ha adonat. I, bueno, després n'hem fet broma, perquè ell és d'aquests que ho comuniquen tot i llavors tothom se n'entera. Però, bueno, res, això, que ara demano disculpes aquí públicament al Joan, també, per i li dic que, si pot ser, no tornarà a passar. Val? Vinga, abraçada a tots.
0: A veure, és gravíssim, això. La pròstata és veritat que amb l'edat va apretant.
3: No, i que els homes us ho d'anar revisant de tant en quant. Em sembla que és a partir dels 40 o 45.
1: Sí, ja em toca, ara que ho dius. Mira, però escolta'm, aviam, que algú tingui pipi a l'escenari, es diu i es fa. M'avisa el Florent: Joan, tinc pipi. I jo dic: vés-te'n, però jo ho incorporo. Però hi ha un moment en què jo estic al concert del Tibidabo de presentació de Ara Som Gegants, i no hi ha el Florent.
0: I no,
1: no m'havia avisat ningú.
0: Guitarra? Dic, guitarra ella, sí.
1: Sí, guitarra, teclats, tal. Llavors dic: on és el Florent? Ningú m'ho sap dir, de cop algú m'explica. No, que no. Però com un secret, les coses és millor dir-les, perquè el públic ho entengui, tothom té empatia.
0: Sí. A més, tens un públic transversal, d'edat, vull dir, transgeneracional.
1: Hi haurà gent que estarà patint d'allò. I d'alguna manera, que per cert, l'altre dia em van explicar que hi ha gent que va amb bolquers...
0: Pues és una idea,
1: Però no, el públic, la gent que fa... Això està passant, mira. Això està passant. La gent va, per exemple, la gent, què fa la gent quan se'n va a fer cues interminables per entrar a un recinte, o que no vol perdre la primera fila d'un concert? S'estan anant amb bolquers als llocs, tio, que per això jo no ho sabia.
0: M'encanta.
1: Total, que el problema no, simplement, joder, pues ho dius i el públic es peta, llavors dius: mira, la Florent està fent pipi. I quan tornin aplaudim. I ja està, i passa a ser una cosa bona i divertida, saps?
0: Ja ho sé jo abans, que Springsteen és un tio que m'agrada molt.
1: Però
0: ell, bueno, no ho sé. I ell fa concerts a 3 hores i mitja. Clar. Jo he vist concerts a Springsteen, perfecta primera fila, vull dir, sense cap problema. Els últims anys...
1: T'està gustant.
0: Ja està gustant més.
1: Et passa
0: ja
1: la dius, marca dels bolquers.
0: No vull no veure gaire cervesa abans, aquest tipus de coses.
1: Hòstia.
0: Ai, en fi. Parlem de... Mira, que ja parlem de Springsteen, que és un cantautor i que és molt polític, posem aquesta cançó.

0: Efectivament, si sou una mica seguidors del cantautor de Duluth, és a dir, el Bart, Bob Dylan, haureu notat aquí unes traces dylanianes, també springstinianes, per aquesta harmònica
1: sí,
0: i tal.
1: Sí.
0: Vull dir que els temps tornen a canviar, una clara referència a Times, The Times They Are Changing, una cançó històrica de Bob Dylan. És una cançó ben política, aquesta, Joan.
1: Sí, el que passa que va néixer més política i se n'ha anat a més espiritual, i ara t'explico.
0: Val.
1: No us torneu a espantar. Però el tema és que jo vaig veure la pel·li de Complete Unknown amb el Timothée Chalamet i vaig pensar, hòstia, quina...
0: Bechamel. Timothée Bechamel, li diem aquí.
1: Li diem Bechamel?
0: Li diem Bechamel. Ah, sí.
1: Vale.
0: Perdó, obra del Dani Exposito.
1: Molt bé, em sembla molt bona. Sí. Total, vaig pensar, hòstia, quina enveja viure aquella època en què creies, no?, aquells festivals que es trobaven, ei, hippie, no?, aquesta cosa dels... de podem canviar el món, no? Ara ja, resignat, escric que els temps tornen a canviar, però no des d'aquest lloc de que ens estiguem mobilitzant per canviar el món, perquè no està passant.
0: Això absolutament
1: només,
0: no.
1: Només ho fa Rubén Wagensberg i David Fernández. I... però està feta pensant en ell i amb l'Alguer Miquel. Quan l'escrivia pensava en aquests tres, perquè som amics i penso, us admiro, cabrons. O sigui, jo no sóc vosaltres, però intentaré estar el més a prop vostre per tenir una mica de criteri a la vida, perquè són gent activista que es mobilitza, no? Però penso, la cosa que podem fer, no guanyarem amb les armes, però podem guanyar amb la consciència. I que acabi la vida i diguem, hem viscut amb més sentit que vosaltres. Fuck Trump, fuck... no? Llavors, d'alguna manera, és aquesta cosa de dir, i si guanyem des de la consciència? Llavors, aquí sí que els temps tornen a canviar. Des del lloc de dir, quan acabi tot, nosaltres haurem viscut amb sentit i vosaltres no.
0: Tu, però tu, com, perdona, Mariona, com et definiries en aquest sentit polític? És a dir, com vols que canviïn els nostres temps? Personalment,
1: A mi m'agradaria que ens adonéssim que podríem viure tots en pau. Els recursos de la Terra, si ens els repartim, ja per tots. És absurd. És que podríem viure bé, tots. I gent milionària a sobre no en té prou. I penso, realment, passa que això, m'he resignat a que no serà possible. Hi ha una cançó al disc que es diu No val la pena cridar,

0: Trobem-nos aquí.
1: Per cert, aquesta cançó, el teu timbre de veu, la teva tessitura, és curiosa, eh?
0: Ara ja
1: s'ha donat. Ho sabia.
0: Sí, estic cantant greu, una mica Nick Cave, aquesta cosa greu que... Sí. Però és veritat que...
1: Bé, ja t'agradaria, ens agradaria, Nick Cave.
0: Sí, perdona
1: veu,
0: que ho
1: així. Veu,
0: Busques els referents per intentar acostar-t'hi, eh? Però... o per justificar que estiguis cantant greu, eh?
1: Però sí, però t'entenc.
0: O Bon Iver, quan li ve de gust, també. D'acord, buscarem uns referents més propers a
1: nosaltres. No, digues,
0: senzillesa. Però sí que és veritat que agafes aquesta idea de dir, anem a buscar aquest greu, com que genera també les ganes de que quan exploti, doncs, no, moli, no? Però era un greu que se'ns anava molt fosc, i de vaig cantar des d'un lloc com, vale, perquè no soni tan fosc, imaginem que estic cantant aquesta cançó a la meva filla quan està a punt de dormir.
1: Doncs està molt ben tirat, perquè he pensat això aquest matí.
0: Sí.
1: Anava en cotxe com... i quasi m'adormo.
0: Vale.
1: No, és broma. Però t'imagines que en Joan Dausant provoca un accident? No, però és veritat, és molt bonic aquella tessitura.
0: Sí.
1: Fora bromes.
0: No, fora bromes. Jo buscava aquesta cosa de dir, ei, que hi hagi una cosa tendra en la foscor.
1: Vale. Maco, això. Escolta, digues, Mariona, digues.
2: No, que a mi em fa la sensació, Joan, que com que amb aquest disc, que en el que potser parles de política, parles com de política, però que ha estat el tema central i potser ens ha desconnectat d'una cosa més gran, no? Com d'una connexió que tenim realment, que potser és aquesta espiritualitat que dius que la gent li espanta parlar-ne, però, ostres, potser estem parlant molt de política i poc de connexions humanes, de...
0: Sí, jo penso que la revolució serà... Ara hauríem de tornar al hippie, eh?
1: És que però la revolució de l'amor. En l'amor i les flors.
0: Realment, sí. Però és que és així. Però des d'un lloc realista.
1: Va, però i el feixisme? El combatem amb una flor?
0: No et dic de posar-te amb una flor davant d'un tanc.
1: Vull dir, penseu, envia una abraçada, perdona, al Jair Domínguez,
0: sí,
1: que se l'està jutjant per haver dit el feixisme se li ha de fotre una hòstia a la cara.
0: Imagina't.
1: Clar, què fem aquí, tio?
0: Sí, no tinc la fórmula, eh? O sigui, per això et dic que costa imaginar-se com combatre de cara a cara amb la flor davant del tanc. Però potser si el que fem és apartar-nos del tanc, o sigui, de dir, ei, fes el que vulguis, yeah, que nosaltres ens anem a un altre lloc. O sigui, no sé com això es plasma en la realitat, eh? Per això et dic que no vinc ni a liderar cap moviment, yeah, però sí a reivindicar, el dir, tio, de veritat que no ens podem estimar i valorar que és que no cal més.
1: Ja.
0: Però bueno, no tinc cap...
1: Però bueno, estem preocupats, hi ha Netanyahu. Per cert, Spotify, les inversions del CEO de Spotify, que es diu, m'ho he apuntat, Daniel Ek, a diverses empreses tecnològiques vinculades a la indústria militar armamentística d'Israel. Em parlar aquí amb la Clara Peia, que és una persona que sé que admires profundament. Sí. La Clara retira les seves cançons de Spotify. La resta de músics costa molt que ho feu, i entenc les vostres contradiccions. En parlàvem l'altre dia també amb en Guillem Roma, que ha fet un disc superpolític. Sí. Com ho vius tu, això? Hi ha una contradicció per part teva?
0: A vegades la meva contradicció és que sembla que amb una renúncia, evidentment, fas evident alguna cosa, però que és que estem envoltats de tot. O sigui,
1: és que ens hauríem de baixar de tot.
0: Clar, llavors, clar, et baixes d'una. D'acord.
1: Ja.
0: Però i qui et diu que l'altre té inversions indirectes també allà? O sigui, és que és molt difícil. Llavors, jo admiro, la gent que fa aquests passos, i potser a mi em falta aquesta valentia, I lo de Spotify li donava voltes, també. Però penso, és un tret a l'aire?
1: Yeah.
0: No ho sé, però em sembla admirable i és una cosa que jo m'estic plantejant i segueixo pensant, m'agradaria tenir una conversa d'això perquè algú m'expliqui, perquè la mateixa Clara, dir, val molt bé, però amb la resta de la teva vida com ho fas? Perquè potser
1: és impossible.
2: És impossible. Que
1: la contradicció és part del...
0: Però és veritat, no? Que és de covards dir, que és el que estic fent jo ara, com que no es pot fer tot, no faig res. No, està bé fer coses, jo el que intento, mira, una de les coses que intento és no sóc aquestes persones que admiro activistes, però intento donar una part del meu sou al final de l'any a causes que amics meus sí que estan movent. I penso, d'alguna manera indirecta, jo estic intentant ser coherent, no? Però és complicat.
1: Per cert, aquest disc tindrà alguna... Puc dir una cosa? Tindrà alguna sorpresa en algun moment?
0: Sí.
1: I això per quan ho hem d'esperar?
0: A veure, a partir d'aquesta nit...
1: No diguis res, està prohibit dir-ho,
0: Sé el que puc dir i el que no puc dir.
1: Vale.
0: Mira, a partir d'aquesta nit, el disc estarà en les plataformes digitals i també es podrà comprar en físic. En físic, la gent tindrà 10 cançons. O sigui, qui tingui el disc físic...
1: Però si n'hi ha 9 aquí.
0: Podrà comprar el disc i escoltarà la desena cançó que a les xarxes, que a les plataformes digitals, sortirà en cursiva. O sigui, el disc té 10 cançons. L'última... L'última cançó que es diu Papi, posa-la al disc.
1: Ja, és que no sé.
0: Papi, posa-la al disc. Té una història que, això sí, no us ho explico ara, perquè llavors al maig ningú en farà cas. Llavors és... Jo només veiem que Papi posa-la al disc. Hi ha una cançó allà en negociacions. perquè les meves filles i jo estem negociant si la poso o no la poso, vale? Llavors, per això es diu papi posa el disc, més que res.

0: És una exigència seva, val?
1: Exigència
0: de les Valentina i la Julieta.
1: Cuideu que és la primera vegada que interfereixen en la teva obra.
0: Sí, comencen a entrar.
2: Mira, tant de bo, papi posa-la al disc, sigui una versió de l'escape-pop.
0: Seria increïble. Oh! Oh!
2: I que siguin les nenes dient, per favor,
1: plorant.
0: Hauria hagut de colar alguna cosa allà de... Anyway, David Golden! Però és veritat que és una cançó que menja a part. És una cançó que... potser al maig la traurem. És guai perquè la meva filla, la Julieta, el seu aniversari és al maig. Llavors, aquí passen coses. Llavors, està allà. Ara, la tocarem per el dia 25 a Fontejau, eh? Vull dir que la vam tocar a l'Estaix l'altre dia i la gent es va tornar loca. O sigui, és una cançó divertida.
1: Ara fem la promo, dels concerts?
0: Sí.
3: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa. Estàs escoltant les millors converses de Pausa.
1: Efectivament, hem de parlar més coses amb en Joan Dausà, que ve de petar-ho molt fort i que ho celebra amb una haka. Haka es diu, no és haka. Però és haka el de Nova Zelanda, no sí. El d'Aragó.
0: No, hòstia. Una...
1: Oi?
0: No havia pensat.
1: Oi que sí que és una cosa que es diu haka? El primer dia ho vaig pensar.
0: Haka, hola.
1: I vaig imaginar amb boina i tal. I llavors
0: era bona,
1: no.
0: També.
1: Llavors,
0: sí, en algun bolo...
1: Venia
0: una haka, no? Sí. Vengo a hablar de mi haka.

0: Benvinguts a la meva festa, així ho diu en Joan Dausà. En aquest disc, Joan, t'hi he llegit una cosa també, perquè hi ha un moment que dius, aquí som els meus amics i jo, i si vens, apunta-t'hi.
1: Sí.
0: Vale? I el Welcome to My Party em porta una mica les vibres aquestes de és la meva festa, i si vull plorar, ploraré en aquesta festa.
1: Farem el que vulguem.
0: No em toquis els collons.
1: Exacte.
0: Va, una mica reivindicació, Joan Dausà, Joan Dausenca, aquí.
1: És, al final, el que jo he constatat ara és que hem creat una comunitat. El Risto en deia, també va venir a Madrid a Vista Alegre, el Risto Mejide deia, hosti, això és una... Això és una secta? Una comunitat? Què és això?
0: Secta. Home, amb els missatges espirituals que...
1: Sí, també s'acosta, no? Però ell que no... O sigui, si algú no ha vingut mai a un concert meu, es queda una mica impactat de dir, això és una família, no? Llavors, ara que ja som família, ja definitivament, quan m'imagino un concert, m'imagino una festa, una trobada, on tot s'hi val,
0: sí.
1: I per això aquesta cançó és una mica unes granes de retrobar-nos. La cançó estava feta sense la jaca. La cançó es deia Dies de Merda, i era la cançó tal qual, sense jaca, la teníem feta. I llavors de cop vaig veure aquesta energia, perquè aquest disc, com us deia, han fet moltes versions de cada cançó, un dia dic, i si li fotem una jaca a Dies de Merda, tio? Que és aquesta energia de retrobació, de retrobada, de grup, d'energia, de potència, d'objectiu compartit. I de cop vam buscar a YouTube un vídeo sense drets d'una jaca d'un poble originari de Nova Zelanda, i de cop vaig dir, hola, ho vam copiar tal qual a la cançó, i dic, hola, s'encaixa perfectament, nen. I a sobre vam intentar entendre què deien, perquè deien, i vaig dir, sembla que diguin Welcome to my party.
0: Ah, vale.
1: Per això vam dir Welcome to my party. És a dir, sembla que diguin Welcome to my party, oh, tu també. I llavors diem, oh, tu també. O sigui,
0: sabies què deien, però no vas acabar...
1: Vam mirar que parlaven del déu del sol, és una cosa com... molt potent, molt, i vam dir, i si ens emportem al nostre terreny una miqueta?
0: Escolta, tu, imaginant-te sortir... Et vull imaginar, perdoneu, sortir del Sant Jordi i de Vista Alegre, tancant les llums, quasi tu. Sí. És que t'imagino que em fent clac, clac.
1: Vinga, nois, clar.
0: Què va passar llavors? És a dir, quan vas acabar les dues grans bogeries, això s'explica al documental, eh? I l'heu de veure i el tenim a Filmin, per cert. Què penses? O quan arribes a casa, fins i tot, o a l'hotel, i estàs sol.
1: Sí. Bé, afegeixo que el teniu a Filmin i també a 3CAT. O sigui, ja el teniu a casa, també.
0: Perdó.
1: Exacte, no.
0: Gràcies.
1: No, però tens un motiu, perquè va començar en Filmin.
0: Esborreu això, oients, que acabo de dir.
1: Sí. No, escolta'm. No, perquè tu també recordes el fet cinema independent.
0: Home,
1: està perfecte, està perfecte. No, el tema és que jo, quan acaba els concerts, tinc una doble... Jekyll i Mr. Hyde. O sigui, el meu cap pensa... Això ja s'ha de plasmar en una cosa més, i l'altre que diu, para, no? I estic allà mentre em vaig fotent els meus xupitos de tequila per celebrar que ha anat molt bé el concert. Sí. Però sí que acaba el Sant Jordi i la gent m'estava dient, que guai el Sant Jordi, i jo em quedava amb, podem fer el que vulguem. O sigui, la meva obsessió o el meu pensament, després de les dues coses, és que podem anar on vulguem.
0: I per què no?
1: Clar, i ara, el 27 ja farem una altra cosa. O sigui... Lo guapo és ara tenim aquesta gira, que és un repte de l'hòstia, perquè a més volem plasmar allò que vam viure al Sant Jordi en diferents concerts a Catalunya.
0: Però més petits.
1: Més petits, però no molt més petits, perquè t'has de poder permetre un desplegament tècnic guapo, perquè tenim la sort de poder-ho fer.
2: Clar, cap on van les ambicions? Perquè un cop fas una cosa tan grossa, sembla que les ambicions van de fer-ho més gros i cada vegada per més gent, però crec que també hi ha una cosa de fer-ho cada vegada més teu.
1: Sí, el repte ara, i jo ho he vist parant, l'èxit no és... fer un estadi, ni 4 ni 10, eh? L'èxit és tu tenir el control de la teva vida professional perquè t'enriqueixi la vida personal. Tinc amics, el mateix Antonio Díaz, Mago Pop, ha aconseguit lo més bèstia que ningú pot imaginar i ha passat per moments molt difícils de la seva vida, de tristesa personal. Ell no se n'amaga, però per què? Perquè si no tens les tres potes ben fonamentades, aquella se't menja i no estàs ni gaudint del teu somni. I per tant, el que estic intentant és trobar l'equilibri, de dir, tot això que està passant, que tingui un sentit a la meva vida personal, perquè si no, és que no m'omplirà. Acabaré el concert dient, i què?
0: Veurem què passa el 25 d'abril, quan surtis de la Palau de Fontejau. Això és el del Girona,
1: sí.
0: De bàsquet?
1: Sí, tornen a fer concerts. N'havien fet feia molts anys.
0: Sí, és veritat.
1: Has fet un... Ah?
0: És que sóc de la penya, jo.
1: Ai.
0: Passa res, no passa res.
1: Bé, no? Em van dir alguna cosa ahir que molt bé, no? Que esteu gairebé a la Final Four.
0: Sí, està bastant bé tot, bastant bé.
1: Està bé, esteu contents.
0: Bé, ja parlem, no parlem de bàsquet ara.
1: Vale.
0: Fontejau, el dia 25 d'abril, el Cabró, Rock,
1: sí.
0: El dia 13 de juny, allò és molt gros.
1: Són reptes, aquests són reptes.
0: Els festivals són diferents com Palau Sant Jordi.
1: Sí. Exacte, és que jo pateixo més el Cabró, l'Empordà Music Festival o el Magnífic de Lleida, que són els tres que toquem en aquesta gira de multiartistes, perquè ja no és només la teva festa.
0: És això.
1: Welcome to our party, de tots. I aquí...
0: Aquí el que ve veure oques grasses, o el que ve veure no sé què, i potser el Dausà. L'has de convèncer.
1: Això a mi em trempa. De dir, vale, anem a veure com t'enganxo a tu, no? I,
0: sí, sí.
1: I el repte que em poso és que ho vull gaudir, no ho vull patir. De dir, com quan jugo fora de casa o amb gent que no és casa, sí, aconsegueixo que tothom s'ho passi bé i estiguem a gust, no?
0: Llavors ets persona de reptes, doncs?
1: Sí.
0: He fet un Sant Jordi, he fet un... Ai, un Withing, torna-hi.
1: Vistalegre.
0: Veig que busques més.
1: Busco, però ara reptes. Intento viure el repte sense la pressió. O sigui, de dir... Ara, per exemple, el repte d'aquesta gira és què passa si ens posem drets.
0: Com?
1: El meu públic, el Sant Jordi a Vistalegre, estava assegut.
0: Ah.
1: Posem drets. Asseu-vos. Sí, com a missa, eh? Però si ens posem drets, de dir... El concert a Fontejau és en pista drets. El poble espanyol és a peu dret. Sí. Llavors, és aquesta cosa de dir, anem a viure el nostre repertori des d'un altre lloc. I és el que vull viure i el que vull observar.
0: Els has de tenir encesos, perquè no sí, vulguin seure.
2: Clar. És una energia completament diferent.
1: És molt diferent. Tu pots estar dret i gaudir d'un concert en què també hi ha balades, evidentment. Però és una altra energia i vull veure, vull provar. En casa jo, ja sé què és.
0: Jo, clar, clar. Jo amb Welcome to my party... Clar. Estic segur que dret sí.
1: Aquesta sí.
0: Però no sé amb algunes cançons més a piano, perquè llavors tu et poses clar, íntim.
1: Però hi haurà... En aquesta gira toco molt poc al piano.
0: Vale. Estàs molt frontman, eh?
1: Sí.
0: Des dels llocs grossos t'has posat molt frontman.
2: Ostres, mira què estaves dient, Joan, que el piano és la teva zona de confort.
1: Sí, per això. Per això et dic que, aviam, jo, preparant aquesta gira, que també ho passes malament perquè et poses reptes i pressions i tal, penso, per què ho estic fent? Jo podria viure fent 6 concerts de Nadal a Santa Maria del Mar a piano i veu. Ja està, cada any. I fora. I la resta de l'any, tranquil, no? Això potser acaba passant. Uh-huh. Però ara vaig provant, vaig veient, mem, fins on podem arribar, què funciona, què no funciona, sense pressió, que no funciona aquest format, en farem un altre, no? I amb la tranquil·litat de que les cançons a piano i veu funcionen.
0: Tinc dues coses per acabar l'entrevista.
1: Vinga.
0: Una.
1: Se'ns fa curta, l'hora?
0: Ja, a mi sí. Sempre, i avui molt, eh? Avui molt especialment. Això vol dir que hi ha comoditat aquí.
1: Molt bé.
0: Joan, què anava a dir?
1: Dos coses.
0: És que no calles. I... No, la primera, no vull que te'n vagis sense fer una salutació com si fossis Joan Masdeu. Ai, Joan no, com es deia?
1: Ah, Xavi Masdeu.
0: Xavi Masdeu. Vale. Només,
1: hòstia, vingut d'això, eh? Era tan guai, Arròs Cubat, eh?
0: Arròs Cubat, eh? Ell va ser la veu del Xavi Masdeu d'Arròs Cubat.
1: Vale.
0: Te'n recordes? La veu ara? Veure?
1: Sònia, torna, Sònia, torna!
0: Perfecte, és que estem allà. Jo me'n vaig cap a aquella sèrie meravellosa.
1: Juan José, Quique Maillo.
0: Un petó molt fort, i el Quique Maillo, també. I l'altra cosa que et volia dir és què passarà el 2027, perquè ho has apuntat fa un moment i ja tens al cap la Gran Bogeria 3. Digue-ho ara i aquí, i la Maroteca parlarà d'aquí un any.
1: Mira, tinc clar on m'agradaria fer la Gran Bogeria 3, és una ciutat europea.
0: Ah, es diu París, perquè ho vas dir en el seu moment. Ho vas dir en una entrevista aquí als experts.
1: Però era una intuïció, no era una realitat. Ara no estic dient.
2: Però...
0: Ah, vale.
2: Joan Deus és un hippie connectat a les seves coses.
0: Ah, doncs potser serà la Índia. Vés a saber.
1: Oh, seria increïble. Sí. Hauria de fer-ho per Setmana Santa perquè la gent tingui temps de venir.
0: Exacte.
1: Però, no, aviam, ja en parlarem en el seu moment de la Gran Bogeria 3. Està clar que les bogeries han vingut per quedar-se, perquè al final sí, és un món a part. És com els concerts de Nadal. Aquí hi ha tres coses. Els concerts de Nadal, les bogeries i la gira de la vida real. I ara estem per la gira de la vida real, que és una bogeria.
0: Sí, sí, sí.
1: Però alguna cosa farem el 27.
0: La pizza real.
1: Exacte.
0: Alguna cosa passarà el 2027 amb en Joan Dausà. I ara el que faré serà posar una cançó d'una gent que és molt especial. T'he de dir que el bateria d'aquest grup avui m'ha fet un ghosting increïble i estic una mica
1: enfadat.
0: Sí, es diu Axel.
1: No, si estàvem amb ell ahir tancant la nit.
0: Doncs,
2: si per això no... t'ha fet ghosting.
0: Dos WhatsApps.
1: Jo crec que pobre.
0: Dos WhatsApps.
1: No, vols que el truquem directament?
0: No.
1: El truco?
0: No, perquè ja està, s'acaba el programa. Aquesta cançó la posaré perquè li diré a l'Axel que l'estimo, vale? I a tots els seus estimo, perquè aquesta cançó que es diu Sé, és una cançó que trobo que ens aixeca les ànimes i és una de les millors cançons en català que s'han escrit els últims temps.
1: És que ha fet un discarro,
0: ha fet un disc increïble, amb Marc, en Jess i l'Àxel, el Sidoní,
1: sí,
0: que són grup important per tu,
1: sí,
0: perquè l'Àxel era bateria dels Tipus d'Interès.
1: Sí.
0: Imagineu si
1: era... I amb ell, quan feia les primeres cançons del disc Jo Mai Mai, sempre que hi havia una cançó nova la compartíem, treballàvem la lletra junts... Sí, sí, molt maco.
0: Doncs amb aquesta ens quedem. Joan Dausà, moltes felicitats per Immortals.
1: Gràcies.
0: Ens veiem aviat.
1: Un plaer.
0: Que vagi bé. Mariana Batalla, fins dilluns.
2: Fins dilluns.
0: Nexcositor, us quedem amb la gent del Loft. Adéu.
1: Adéu.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: baby, I'm tired.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I think I might.
1: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
1: FM, app i 3CAT.
4: S'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre.
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Rere queda ja la I, però...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat, FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

cas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat, FM, App i 3Cat. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Mr. B putting it down, I'm the hottest round. I told y'all motherfuckers.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: A la meva esquerra...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: És divendres avui, això és sinònim de novetats a la cartellera cinematogràfica.
2: Hey everybody, just want to urge you to see Palestine 36.
0: I comencem precisament per aquesta que fa uns dies recomanava l'actor de Hollywood, Mark Ruffalo, Palestina 36.
3: Una, salut un cotx.
0: És un drama històric ambientat en la Palestina del 1936, en la primera revolta anticolonial dels agricultors àrabs contra el poder britànic que ocupava la zona en aquella època i que, a més, havia donat suport uns anys abans a la creació d'una, literalment, llar nacional per al poble jueu a Palestina. Tot això en un moment en què estaven arribant a la zona els primers refugiats jueus que fugien de la persecució nazi. A mig d'aquest context, la pel·lícula segueix un jove palestí que es troba dividit entre el seu poble natal i la seva feina a Jerusalem, i també una periodista palestina formada a Oxford que documenta un moment clau per a la història tant d'aquella regió del món com també del món sencer. Una història de ficció, però que a més conté també material d'arxiu real que mostra com era el dia a dia en aquella època. La dirigeix la cineasta palestina Anne-Marie Jassid i és l'única pel·lícula que s'ha pogut rodar en moments, això sí, molt puntuals, a Palestina durant aquests gairebé 3 anys de guerra. És una de les estrenes més destacades de la setmana, l'altra és El final de Oak Street.
4: Anybody else see that weird light last night?
5: A weird light.
0: Una pel·lícula d'aventures i ciència-ficció, però que també parla d'enfrontar-se a les pròpies pors i als secrets i a les tensions familiars. Anne Hathaway i Ewan McGregor protagonitzen aquesta història en què una família de cop i volta és transportada a un aparent món desconegut on el temps i la natura es comporten de manera estranya i, a més, canvien cada 2x3. És del director It Follows i hi trobareu un cert regust al cinema de Spielberg dels anys 80 i 90 i també una barreja de part Juràssic, Jumanji i Aliens. A més, aquesta setmana en la cartellera trobareu la comèdia Este Oeste, una comèdia sobre la reunificació alemanya, també la comèdia romàntica espanyola Días de Agosto i el drama familiar xinès Vivir la Tierra. A banda del cinema aquest cap de setmana, si sou per Barcelona, heu de saber que comencen les Festes de Gràcia. Tots els guarnits ja estan preparats per demà, que és quan comença aquesta festa major de Gràcia, i sentim la banda sonora del Senyor dels Anells, perquè aquesta és la temàtica que aquest any ha unit 5 dels carrers de la vila per fer unes decoracions conjuntes. Les trobareu als carrers de la Llibertat, del Progrés, de Tordera i de la Fraternitat de Dalt i de Baix. Més enllà dels guarnits, també hi haurà música aquest cap de setmana, entre d'altres, amb el ja tradicional Festigàbal, que portarà als Jardins de la Sedeta demà a Uineta, Irieix, Partiperes i Habla de mi en presente, i diumenge a Fades, Hipnosi, Gigi Ros i Balma. Això és als Jardins de la Sedeta, a la plaça del Sol. També hi haurà música, demà Germà Negre i diumenge Pepet i Marieta. I avui a l'agenda de concerts tenim subratllat el doble concert que hi haurà al Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb Maria Jaume.
6: No marxa i deixa que no volvés.
0: I també Rigoberta Bandini. La mallorquina actuarà a les 9 del vespre en plena gira de presentació de Sant Domingo Forever, mentre que el concert de la Rigoberta Bandini començarà a 2:15 de la nit. Encara podeu comprar entrades. Demà al Porta Ferrada, Tartarlena, Mònica Naranjo i Solea Morente, i diumenge Clara Feia. I continuem a l'Empordà, el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell, aquest vespre.
7: 31!
0: La 31 fam.
8: Es que ellos sonaban cuando ellos no sonaban y sobran paraules per tots els que usaban.
0: A un quart d'onze de la nit començarà l'espectacle del sextet d'Urban Català, que aquesta primavera traia la segona part del disc R31. Si voleu anar-hi, encara trobareu també entrades a la venda. I encara a l'Empordà, avui demà, dos últims dies del Nits de Tramuntana, a Llançà, aquest vespre amb Ferran Palau i Caral Laoz, i demà amb l'Aumut. I a l'Alt Urgell, a Pere Mola, nova aturada del Perifèria Cultural, aquest vespre amb Magalí Sare, i també amb l'espectacle Interluni d'Elia Sampai i Coloma Bertran, que musica poemes de Miquel, Martí i Pol. I demà tenim un reguitzell de concerts de festa major a Castelldefels, i trobareu Detallets i Xenoa, els Catarres, a la Festa Major de Mollà. Ginestà els trobareu a la Festa Major d'agost de Badalona. Esbetlana fa doblet aquest cap de setmana. Demà a Gironella i diumenge a Martorell. A les barraques de Sitges demà hi trobareu Ocdeu i la senyora Tomassa, entre molts altres. Fetus actua aquest cap de setmana a casa a la Festa Major de la Bisbal d'Empordà i diumenge Saxeni tocarà la Festa Major de Manlleu. I fora de Festa Major, diumenge Sergio Dalma al Mar d'Estiu de Santa Susana.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.

0: dolça.
1: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrà.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
1: Sí. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fui un pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, travelles? Benvingudes una setmana més al programa més inquiet d'ICAT. Avui pugem els BPMs perquè parlem d'una cosa que no només ha tornat, sinó que ha tornat i fort, l'electrònica. Aquella música que alguns donaven per morta i que ara torna a fer suar les pistes, festivals i sales. Arrenquem!

0: perquè sí, durant uns anys semblava que tot havia de sonar més pop, més urban, més radio-friendly, però de cop, bomba! El club torna a ser protagonista. Beats més llargs, drops que no tenen pressa i cançons pensades per viure-les amb el cos, no només amb els auriculars. I això per mi és una boníssima notícia.
1: Yo tengo un carro que le gusta a la mujer. Vamos de party con el flow y los poderes. No van de lejos y quieren pegarse el corillo, no sabemos quién tú eres. Yo tengo un carro que le gusta a la mujer. Vamos de party con el flow y los poderes. No van de lejos y quieren pegarse el corillo, no sabemos quién tú eres. Cuando prendo ese booty hace boom boom. Las mujeres quieren perreo con el boom boom. Cuando te pegas y me bailas hace boom boom. Eso parece que revienta y hace boom boom. Hace boom boom, booty hace boom boom. Las mujeres quieren perreo con el boom boom. Cuando te pegas y me bailas hace boom boom. Eso parece que revienta y hace boom boom. Hace boom boom, pa.

Però a veure, si parlem d'electrònica, també parlem de memòria. De sons que ens porten directament als 90 i als 2000. House, techno, trance, eurodance... Aquells estils que van marcar generacions i que ara tornen reciclats, reinterpretats i més lliures que mai. Però ojo, que no és nostàlgia pura, també és evolució.

Seguim aquí a ICAT parlant de música electrònica, i és que l'electrònica sempre ha estat molt més que música. També hi ha molts artistes que abans no tocaven electrònica i ara miren cap al club sense cap mena de complex. Cantants pop, projectes alternatius o bandes que incorporen bateries electròniques, sintetitzadors i estructures pensades per la pista. Sembla que avui dia tothom vulgui fer electrònica, i això ens encanta. I si no, li podeu preguntar al nostre DJ convidat d'avui, que si us quedeu aquí a ICAT, descobrireu qui és d'aquí una estoneta.

0: ja fa una estoneta que hem entrat a la segona hora de programa i avui tenim uns convidats molt heavies, gent. Tenim el duo de referència de la música electrònica actual, una dupleta que va canviar l'escena per complet, amb himnes que avui dia no paren de sonar. Són els mítics The Whistlers. Benvinguts al programa i gràcies per venir a compartir-nos una bona estoneta. Ja que us tinc per aquí, us pregunto, per què creieu que l'electrònica està tornant amb tanta força?
1: Creiem que la música electrònica està agafant més força que mai, encara que mai hagi estat de deixar present entre nosaltres, i sobretot la hard music, que seria una mica, pues, el nostre estil més predilecte.

0: I ja sabeu que els divendres a la tarda ICAT, la ràdio més trapella del panorama, per cert, no deixem marxar ningú sense fer-li la nostra pregunta preferida. Així que The Whistlers, que estan per aquí avui, tampoc se'n salven. Quina cançó no pot faltar mai als vostres sets?
1: Bé, en els nostres sets, com ja sabreu, no pot mai faltar Broken Ties, que és el tema que més gent escolta i el que més reproduccions té, que sigui produït nostre. I en breus, segur que ens sentireu a parlar. Farem la primera cançó amb hardcore, de hardcore, cantada en català, amb un grup molt i molt conegut. Així que estigueu atents. Una abraçada a tothom.

Seguim aquí a ICAT amb els nostres convidats d'avui, els grandíssims The Whistlers. I és que avui dia l'electrònica podríem dir que és el nou mainstream. No ho dic molt alt perquè no em matin els puretes, però d'alguna manera s'ha inundat tot TikTok de revés i molts festivals inclouen, com a mínim, un escenari amb aquest tipus de música.

Al CAT no parem trapelles i ja som a la tercera hora de programa. Avui parlem del retorn de l'electrònica i potser una altra clau d'aquest retorn és que ja no hi ha normes tan rígides. Pots passar del house al techno, del break al trance, sense demanar permís. Ja no sembla que estiguem trencant les normes. El públic està obert, curiós i amb ganes de deixar-se sorprendre. I això, penya, ja sabeu que és el que més catxondos ens posa als DJs.

Una altra cosa que ens explica aquest retorn és que l'electrònica ja no viu només de la nit. Ara també acompanya moments del dia a dia. Escoltar un set mentre treballes, un tema llarg per viatjar o un beat constant per concentrar-te. Els tardeos, els brunch i, per què no dir-ho, les raves a l'hora a la que ja ha sortit el sol de bon matí estan a l'ordre del dia. El fet que sigui tard o d'hora sempre depèn de la perspectiva, gent. El club ha sortit de la discoteca i s'ha colat a la vida quotidiana i ha sortit fora dels circuits habituals. I això fa que connecti amb més gent que mai.

Bueno, gent, sé que encara teniu ganes de més, però no patiu, que encara ens espera una visita molt intensa. Ja estem ready per presentar el nostre superconvidat d'avui. Tindrem la sort d'escoltar un set del gran Carlos Bayona, un dels reis de l'electrònica. Tot teu, jefe, fot-li canya.

Hola, què tal? Soc el Carlos Bayona. M'agrada molt la música electrònica i quan tinc temps tracto de produir algun tema i també quan em deixen faig de disc jockey.

voy deixar-me portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima més un santuari.

0: ICAT Party, ja és cap de setmana a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: les nits de divendres i Cat Party.
1: Si vas massa a fondo, no sé pilotar.